abeye bia kantam se wo o ma wo nware da o ma wo yeye da wo be ye be manim nyamfo so kapreka brebi ntobotom wo nya wrade aho de na na wutimi bi wa no kasa mo boni fo nyuma nyina se na wo de ho. So this is our next prayer. We say, oh Lord, give me power, give me strength, brade ma mo ho den ma mo sunsun. Let your power come on me in my prayer tonight. Be an obon peja wo de pray for strength, pray for strength. Rabada basura rabada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada